0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És la una i mitja. La patronal CAEP marca la seva postura davant la manifestació d'aquest diumenge a Palma contra la massificació turística. Els empresaris assenyalen el govern com a responsable de gestionar els accessos del turisme, subratllen el respecte als manifestants, però també llencen un missatge a la plataforma convocant menys turisme, més vida. Escoltam Carmen Planas, presidenta de la CAEP.
2: Que menos turismo significa automáticamente más vida. Conviene hacernos algunas preguntas. Si dejaran de venir una parte de turistas, ¿aparecerían automáticamente miles de viviendas asequibles? ¿Desaparecerían los atascos en enero?
1: Avui és dimecres 22 de juliol. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Margalida Blanquer. Dues mortes en un accident de trànsit a Formentera.
3: Segons informa el SAMU 061, es tracta de dues al·lotes, una d'elles d'un 25 anys, que circulaven en una motocicleta i haurien topat amb un taxi a la carretera general, a l'alçada de Cala Duo. Una hauria mort a l'acte i l'altra, de 25 anys, es trobava en aturada cardiorrespiratòria. Tots els intents per reanimar-la no ha estat possible i ha mort camí de l'hospital.
1: A judici, els tres turistes acusats de violar una noia a Platja de Palma.
3: Les parts han arribat a un acord de conformitat en la vista prèvia celebrada aquest dimecres a l'Audiència Provincial. Cadascun d'ells s'enfronta a una pena de 9 anys de presó. Els fets van succeir l'estiu del 2021. La dona tenia 19 anys.
1: Eivissa es prepara per un nou desallotjament.
3: Serà aquest divendres a una estructura inacabada a Punta Xinxó, a Sant Josep. Hi havien arribat a viure 200 persones, però ara ja només en queden una cinquantena. Avui operaris ja feien feina per tapiar l'accés a l'edifici i instal·lar-hi càmeres i sensors.
4: Me dijo que mi jefe que es, va poner càmera i con sensor. Por eso la valla quiere limpio.
1: Salut recomana que els menors de 6 anys no mirin l'eclipsi.
3: Això perquè tenen la vista més sensible. Per a la resta de la població recorden que l'única manera segura de seguir aquest fenomen és fent ús d'ulleres homologades a la certificació ISO oficial. Consum ja retirà 48 unitats d'ulleres que no complien els requisits de seguretat. Manuela García és la consellera de Salut.
5: Mirar el eclipse sin la protección adecuada puede producir lesiones irreversibles en unos segundos. Y sin que nos demos cuenta, porque, como vuelvo a repetir, la retina no duele, no siente dolor.

0: I en els esports?
1: El Mallorca confirma el fitxatge d'Àlex Sala. El migcampista arribarà cedit pel Lecce Itàlia amb opció de compra. D'altra banda, en bàsquet, el palmesà Baba Miller està convocat per primera vegada a la selecció espanyola.
0: I en l'àmbit cultural, una molt mala notícia. Mallorca plora la mort de Joan Roca.
1: El baixista d'Antònia Font ha mort aquesta matinada als 53 anys després de patir una llarga malaltia. La notícia ha impactat el món cultural. La banda té programat un concert aquest cap de setmana al Movofest.
0: I en una setmana novament marcada per la tercera onada de calor de l'estiu, volem conèixer la previsió meteorològica per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
2: Bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears continuam amb temps estable, presència de pols en suspensió i amb unes temperatures que se mantenen sense canvis o que baixen lleugerament. Màximes de 35 graus a Palma, 34 a Eivissa, 33 a Mahó i 31 a Formentera. Demà dijous tindrem el cel poc ennigulat, seguirem amb presència de pols en suspensió i les temperatures se mantindran amb pocs canvis. S'aprevouen màximes de 34 graus a Palma, Mai Mahó, 33 a Eivissa i 32 a Formentera. És una informació d'AEMET.
0: Moltes gràcies. Una informació que completam amb la temperatura d'ara mateix. Tenim 33 graus a Palma i 31 a Mahó i a Eivissa. A Formentera, en canvi, la temperatura ara mateix és de 30 graus. Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem a partir de les 2:10 al radiodiari migdia amb tota la informació local. Ara us deixam amb la ronda territorial de Ràdio Nacional d'Espanya.